0: ben sumaríssim, és a dir, la forma, ja el sumaríssim d'urgència, que és ja la causa militar amb absolutament sense cap garantia de res, a més és un, a base d'un tràmit rapidíssim, com així va ser, i se li imputa haver estat l'autor material de la mort d'aquest del simultàniament s'estava celebrant a Guipúscoa la vista contra el Otaegi, i el que sí que donava la sensació era de que es volia fer una condemna exemplar, i a més agafant dos personatges que representessin potser el que volien, el significat era claríssim. L'Otaegi era un xaval d'un caserío basc a través de totes les mil avantpassats, parlava euskera, en fi, representava l'etarra vinculat a una tradició de lluita popular, i el Txiki era el Maqueto, que s'havia convertit en lluitador per la llibertat d'Euskadi, i això tenia uns valors simbòlics que el van veure claríssimament. Eren els dos representaven les dos cares d'una mateixa lluita.
1: Zergatik, Txiki, ba, nik usten dut, eta nik usten dut garaian egindako ikerketa berdina da, ez? Etorkin asko Euskal Herrira, langileak, eta bar, Txiki langile izan zen, fabrika batean sartu zen, Extremaduratik zetorren, eta orduan nolabait eskarmentu emateko, ez? Gauza badira, apurtzen zuelako erregimenaren diskursoa, ez? Euskaldunak dira separatistak, xenofoboak, racistak, eta begira. Ba, hemen dago gazte bat Extremaduratik etorri berria, eta gainera etan sartu da. Eta orduan ikusten dut erabakiak horregatik izan ziren.
2: No era gaire més, no t'ho sé dir, així, eh? Sí, pues a mi, sí, sí. Allò, ho havien desglosat i havien iniciat una causa nova amb això. I jo vaig veure claríssim per què ho havien fet. Perquè el Franco havia dit que volien que tots i tots el mateix dia. I ho volia claríssim. Ja no donava
3: Jon Paredesen defentsa, si Marc Palmes eta Magda Oranik abokatuek egin zuten. Txikiren auzia bereiztean, frankismoaren asmoa agerian geratu zela dio azken honek. Aldi berean epaitu eta fusilatu nahi zituzten Txiki eta Otaegi eta Frapeko hiru militante antifasistak.
2: I jo vaig tenir la idea claríssima, però claríssima, que l'executaven, perquè si no, home, desglosar un, quan hi havia tot l'altre que podia políticament interessar més, però l'únic interès polític que tenien era matar-los tots el mateix dia, a Madrid, a Barcelona i a Bilbao, i a Burgos.
4: Uztailaren 25an, nik Jokini telegrama bat jarri nion. Eta esaten nion, zorionak nire bihotza en el día de hoy, usuak. Pasa itzazen, gaur hasten gara goze greban. Zorionak en el día de hoy, hori zan. Orduan, goze greban, estatu guztian jarri ginen, estatu guztien ginen preso guztiak, ez bakarriku, danak. Eta ordura arteko handiena izan zen, bai, greba mailan zeden 500 preso politiko gutxien ez ginen.
1: Mobilizazioak izugarriak izan ziren, toki guztietan. Espainian errezituzten Portugalen Espainiako konsuladoa, Parisen, toki guztietan, Aita Santua eskatu zuen konmutazioa, 17-18 embajadorek itzuli ziren bere euren herrietatara, eta salbuespen bakarra izan zen Estatu Batuetakoa. Beti bezala, esan zutelako barneko kontua zala, eta ez zuten ezer esan, naiz eta euskal komunitateak, esate baterako Robel Lasal, garai horretan Idahoko gobernadorea zala, errepublikarra, gero egin zion Ronald Reagani kanpaina, bere taldean ibilitakoa, horrek ere eskatu zuen konmutazioa, baina kasorik ez.